0: primera de la Roqueta Arranca Pins contra Tres Camins Pinedo de Poblats al Sud, i són els finalistes. I la final, en este cas, de Parxís, pues va jugar Cedro Explorador Andrés del sector Alquirós contra Pere Cabanejón 23 del sector Benicalap.
1: El més complicat de tot per mi és el Parxís, no sé, perquè el truc és que serà ahí, si tens ahí presència i dius, si te mueves mentides no me les compres i tal, però el Parxís és el cris, el dadet este, no sé. El dominó també, el dominó no és fàcil, el dominó un cuyo. Què vols que te diga? El dominó no és fàcil. I què més? Pues esta nit serà això, la Champions dels Playbacks, n'hi hagué una quatre actuacions l'altre dia, Winners and the Saters 4, si no recordo mal, és Paterna, Benetúser, Catarroja, València, són tots guanyadors en els seus pobles, València en este cas en els dijous, els famosos de canal, no? I esta nit coneixerem, pues, millor decorat, millor intèrpret masculí, femení, tal, millor interpretació, millor tal, i el 876-5321. Totes les 8, del 8 al 1, tots els guanyadors i demés, no? I ja està. Tenim guanyadors també en el certament internacional de bandes de música, en la seva 138 edició. La Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera guanya la secció d'honor, Ciutat de València. No sé quina hora s'acabaria. Jo algun any l'he presentat...
2: Posicions d'allí...
1: No, més tard de les 9 de la nit, ja te dic jo. No crec que apretaren perquè al final el xurat té que deliberar, el xurat que és clar, internacional i tal. Me fa molta, molta il·lusió veure... hi ha molta gent que no és partidària, jo el descans del partit de futbol em pareix eternament llarg, no? Però bueno, el himne l'interpretaren uns valencians, el himne d'Espanya, és un grup valencià, foren galardonats en un premi l'any passat, jo penso, el quartet band, o jo t'ho dic enseguida, perquè crec que ho apunti per així, me fot també molta il·lusió, no? Mira, los valencianos Spanish Brass interpretan el himno nacional de España en la final del Mundial, però qui va ser millor que els valencians, que uns valencians con tanta sí, sí. Son, no? I Gustav Dudamel, que és un director venezolano, si no recordo mal, és de lo millor del món.
2: Sí, que tenia que vindre a València, però no va...
1: Ha vingut moltes vegades. Me fa il·lusió perquè jo l'he vist dirigir i tal, igual, feu un dirigir també a favor de la Dana i demés, no? Sí. Director espectacular, però que també estava a ir allí, no? Estaven tocant, eren els teleñecos estos, no? Els que estaven acompanyant-lo i demés. Hi ha gent que ho ha criticat, diuen que mitja hora és massa espera.
2: Tampoc se va fer tan i tan llarg al final, eh?
1: Ja, però al final tens Madonna, tens Coldplay, claro, i tal, no. I tu estàs en casa i
2: va ser una cançó cada un.
1: I Ronaldo, no Ronaldinho, conduint el cotxe.
2: Bueno.
1: A mi me venia al cable de era un domingo cualquiera, en lo cotxe, de choque, piripiri, me venia esa cançó al cable, sí, te dic en serio, però bueno, era igual. Però és que mitja hora dius, ostres, mitja hora, pues se olvida jugar al futbol, estos chics, tu. Però, bueno, estic curiós.
2: Sí, és que estaran molt contents, seran els falleros de Foios.
1: Ostres,
2: no?
1: Els falleros no, Foios en general.
2: Bueno, Foios en general, però les falles de Foios estan molt contentes.
1: Les falles de Foios. Foios que és el poble d'artistes, ahí tenen claro el solo també, sí. I tenen més gent allí coneguda. Jo, ahí són artistes.
2: Però sí, tot el món de repens sap on està Foios.
1: Que barbaritat, eh?
2: Sí.
1: Benaguasí sí que ho saben, però Foios també. Foios també. Però això és bonico. I ja està. I què mos queda? Pues mos queda demà algo molt important, que és la famosa assemblea de presidentes de Falla. Demà, que per cert, ve una taula de calor, diuen.
2: Sí. Esta semana.
1: Qué alegría, ¿no?
2: Todas las semanas de julio, sí, julio ha sido una ola de calor.
1: Ha sido una ola de calor
2: en sí misma.
1: Yo creo que fiqui el aire.
2: Horrible.
1: Antes de anarme a la canta de fogueres y que no lo lleva a creer.
2: No, desde hogueras.
1: Gasta mes, apagalo y encendelo, arrancate el motor, gasta mes. Por Dios, no sé si será vida. Va a echar punto a lo mojo, sí, que venga la teoría para tú de todo eso. Ya lo mojo, sí, Roberto, dime tú cómo funciona eso, porque eso es un desastre. Pero.
2: Horrible.
1: Era teoría en la preselección per eixample. No sé, la igual, les xiquetes, les falleres, però ja no les falleres majors, sinó no, tot el món, no? Allí si tones tot el món, era un palmito general, tot allò. Està fent un calor horrorós, no? Sí. Esperem que pel dissabte, perquè el dissabte és un dia bonic, el dissabte és el sopar de la punxà, per el matí van anar, si, imagina que serà com l'any passat, les falleres majors de València, les dos falleres majors, els dos corts, van a la ciutat fallera a punxar un poc, no? El fa bé Vicent i la directiva, ho fan xulo, pues si ja podem punxar un poquet, deixen ahí unes quantes peces preparades que després van a competir, no? I està bonico, i les peces i tal, a mi em pareix xulo. I no crec que puguem aplicar a temps perquè també està les últimes entrevistes de Junta que se fan, són diumenge, dissabte. Per què? Perquè diumenge ja és la batalla de flors, que la batalla de flors tenen que estar pronte allí, tenen que aplegar pronte al Palau d'Exposició i se fan les fotos que després se gasten en el programa de Madel Roig Arena, etc, etc. Però bueno, crec que n'hi ha molt que... Crec que els sectors deurien, parlant de preseleccions, pegar-li una volteta a alguns a les preseleccions. O sea, jo és que el portar tants anys és un... La desgràcia és que t'has fet major. L'avantatge és que s'ha de pres molt. No pot durar un sector més que el Roig Arena.

0: Pero es que algunos que te diuen, es que el acto del Rocha Arena o de la Fonteta es muy largo. Largo es tu sector, macho. Larga es tu preselección, amigo. Sí. Que me presentes 40, 30, 45. Y dura 4 hores. La tía Campanar, que diuen que tenen un programa, venir a la Campanar, un programa informàtic, tirerí, tirerí, 4 hores 20 minuts. 4 hores 20 minuts, eh? Un programa informàtic en el segle XXI, n'hi ha que arreglar això. No poden les xiquetes, saps per què? Perquè estem pelant així per l'ofrenda i ara te'n vas a casa, les xiquetes a les 2 i... 2 i 20. 10, 11, 12, 1, 2 i quart, 2 i 20, baixava la fallera major de l'escenari, i se quedaven encara les 6 elegides perquè la premsa, dic, la premsa no té res que preguntar, la premsa s'ha dormit allí i la meitat s'ha anat a casa. Tal. Entonces, sí que és veritat que jo crec que molts sectors haurien de pegar-li una volteta. Perquè la frase de... És que les preseleccions organitzen els sectors, ¿vale? Pues, en això se queden, pues, organitzen els sectors amb un València, ¿vale? Però n'hi ha que pensar en... És que estiu a fer molta calor, a vegades sí que pot ser pues, la pluja, ahí no pots, no pots competir contra ella i tal, sí, però, sí. Senyores, los pintores, pegar una volteta i en caso d'emergència n'hi ha que anar actuant sobre la marxa.
1: Claro.
0: Jo sempre dic, per exemple, que un presentador no és un simple, no és un que està contant, és el que conta i dirigeix un poquet el cotarro per portar el ritme, depenent també que plou, que s'ha fallat, que no sé què, que no sé quantos. I també els que ho fan tenen que pensar si n'hi ha que anar allargant o acurtant, depenent de, no? N'hi ha sectors que duren res. Jo l'altre dia, quin fon el de tria per la nit? Que tingui temps. Fer en el de... Era Zaidia, no, la Zaidia, crec que era així. Era Zaidia i Seu Seria Mercat, si no recorde mal. S'acaba este, es començava a les 10 en punt. A les 11 i mitja ja estava la Fallera Major i els cors ja havien llegit el veredicte i estaven cantant l'himne. Jo aprofiti penalment per baix del riu, des xerit del Palau a les torres de Serrans. Viu el castell de Titanium de la Valenciana i m'entorni i aplegui justet a l'altre puesto i tal. Igual que per cert no em parla de Titanium perquè demà quidarem a la meva amiga Tere, que és la guanyadora de Pamplona.
1: Sí, és la protagonista. Vull
0: que m'havia que fer resum i tota la història i contar un poquet tot el que és tota la setmana, però bueno, ahir contarem també que estiguem disparant l'altre dia en un puesto novedós. Disparar i ficar plataformes dalt del pont del Serrans. És algo que no s'havia fet. La veritat és que un puesto més que descobrim també per poder disparar en València, crec que això està xulo. Ubicacions noves i... La veritat és que estigui molt xulo Titanium. Jo m'apetia i pues per baix del riu, una sua.
1: Eso sí, pero bueno.
0: Del Palau a les Torres, de les Torres al Palau.
1: Es que claro.
0: Uf, quina sua, Garri. Mare Déu. Mare en cague i no vaig al circo. Ara, demà te contaré
1: bueno,
0: més
1: pues
0: cosetes.
1: Bueno, pues demà més calor i més cosetes de falles.
0: Més calor, tu.
1: Sí, más si cabe. Bueno, pues gracias, Boro, y gracias también a ustedes por escucharnos. Mañana a la misma hora, a las 12:20, les contamos más cosas aquí en Más de Uno Valencia. Que sean muy felices. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Jornada de celebració perquè un valencià ha guanyat la Copa del Món per a la selecció espanyola de futbol. Què tal? Bona vesprada. Valencià, de nom Ferran i de cognom Torres, que passa directament a la història, és futbolista, és jugador del Barça i el més important, que és de casa nostra, és de Foios, a l'Horta Nord. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
4: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
5: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renova tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
1: Foios a l'Horta Nord ha vibrat durant tota la nit i continua fent-ho després del triomf aconseguit per Ferran Torres de Foios i autor del gol que va escriure ixe segon capítol de la selecció espanyola de futbol com a campiona mundial de futbol, Andreïna Pietri.
6: A la plaça del poble es reunien tots els veïns davant una pantalla gegant que va projectar al minut 106 el moment en què el seu paisà posava davant la mirada del món a Foios i a tota la comunitat valenciana.
7: Somos los mejores, nano. Somos

0: los mejores.
1: Pollos en historia.
2: Que sea del pueblo, es una alegría.
0: Pollo, manda, manda.
3: Tienen que hacer una estatua.
2: Ahora y siempre vamos a dar pollos. Y Ferran es el mejor, el mejor.
4: Es muy buen jugador y muy buena persona.
5: Yo soy de Ferran, de Ferran, de Ferran. Yo soy de Ferran, de Ferran, de Ferran.
6: L'alcalde Sergi Ruiz comparteix l'orgull de la comunitat i avança l'homenatge previst per al jugador que va portar la Copa a casa.
7: Bueno, se li faran tots els homenatges i ara amb temps i en paciència i en tota l'alegria que cal gestionar perquè no és fàcil, no és fàcil assimilar una alegria com està.
6: Les celebracions es van estendre per tota la comunitat valenciana des de Castelló a Alacant amb la plaça de l'Ajuntament de València com a epicentre, en què es van concentrar 30.000 persones per a celebrar el triomf de la Roja.
8: Alegria i emoció també al món esportiu, institucional i polític valencià. El València Club de Futbol en xarxes socials posa en valor que Torres va passar per la seva acadèmia i parla d'un gol etern per al futbol. Alejandra Carrillo.
9: La Federació Valenciana de Futbol reivindica en un tuit que ha sigut un valencià que ha decidit la final del Mundial. Mateixa línia de la Conselleria d'Educació i Esports que destaca l'orgull de tota la comunitat valenciana pel triomf de Ferran Torres. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també a les xarxes socials celebra que Foios passa a ocupar un lloc destacat a la història de l'esport. La ministra de Ciència i líder del Partit Socialista Valencià, Diana Morant, reivindica eixe gol valencià d'una generació de futbolistes, diu Morant, que ja és història, mentre el sindicat de Compromís, Joan Baldoví, destaca que una València de Foios ha fet història a Nova York.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
12: ¡Regarde la gilipollua!
11: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
13: La próxima semana hablaremos del gobierno.
11: Generalitat Valenciana.
8: És ara mateix la 1:54. Divendres passat, abans del cap de setmana, la Conselleria de Sanitat i el sindicat mèdic SESME arribaven a un acord per a posar fi a la vaga de metges i metgesses a nivell autonòmic. Un acord que inclou, per exemple, una jornada laboral real de 35 hores o un reforç de l'atenció primària. Lucía Peris.
14: Comissions Obreres acusa el conseller d'obviar la mesa sectorial de sanitat, la qual els representants estan representats tots els sindicats i només el CESM. La seva secretària general de Sanitat, Yolanda Fernández, demana una rectificació i que la Generalitat atenga la mesa sectorial.
15: Considerem que el conseller pretén convertir aquest òrgan en un mero tràmite limitant el seu paper a validar decisions ja adoptades i vulnerant el dret a la negociació col·lectiva. Ara exigim la convocatòria urgent de la taula sectorial i advertim que si no hi ha rectificació, emprenerem les accions judicials i reprendrem les mobilitzacions.
14: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, respon a la seva voluntat respon que la seva voluntat mai ha tingut de desatendre la mesa sectorial i posa el focus ara en la vaga de metges i metgesses que es manté a nivell estatal i que depèn del Ministeri de Sanitat.
16: Lo que no puede ser es que por cuestiones ideológicas, por cuestiones de sesgo, por cuestiones de inmovilidad, tengamos una huelga en el Estatuto Médico, que en esta comunidad valenciana ya ha afectado a 450.000 pacientes. Oiga, yo quiero resolver los problemas, porque yo quiero resolver que los 450.000 pacientes que no hemos visto los podamos ver.
8: Avui dilluns ha declarat davant la jutgessa de la Dana el xòfer de l'exconsellera Salomé Prades, és una de les dues persones imputades a la investigació. Ha relatat el conductor que va traslladar Prades al Palau de la Generalitat, al Secopi, a Carlet i d'ahir Andreïna de tornada al Secopi.
6: Viatges amb els quals, segons ha assegurat la magistrada, ell mateix va poder comprovar la magnitud de la catàstrofe. Ha explicat que van viure un tornado al cotxe en eixir de Carlet i hi havia camions volcats. No recorda, ha dit avui al jutjat, cap telefonada o conversa concreta de Salomé Prades perquè ella estava pendent de la carretera.
8: A Alacant, l'oposició municipal torna a mostrar el seu cabreig per l'absència dels regidors del PP a la Comissió d'Investigació Municipal sobre l'escàndol de les vivendes de protecció oficial. Falta l'alcalde, Lluís Barcala, que està citat per al divendres. Onda 0 Alacant, Pepe Requena.
0: A la sesión de esta mañana estaban citados la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las beneficiadas, y el exedil de Hacienda, Tony Gallego, así como otros dos concejales que tuvieron la cartera de Urbanismo, Mari Carmen de España y